0: València per a interessar-se per l'estat en què han quedat explotacions ramaderes com esta. I molt pendents de Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, on un edifici de tres plantes ha caigut per complet esta passada nit sense causar, això sí, cap víctima personal, perquè el veïnat s'havia desallotjat pocs minuts abans. Jorge Gil, inspector en cap dels bombers.
1: Hemos observado que había un solar que estaba en construcción, una obra, que estaban vaciando un sótano y que se habían descalzado varias cimentaciones. Se ha procedido a hacer el desalojo completo del edificio y al minuto o dos minutos ha colapsado.
0: I contem també a aquestes hores reunió destacada, la que comença ara a les 10 a la Diputació d'Alacant, té a veure amb la possible candidatura d'Alacant com a capital europea de la innovació per a l'any 2027. Arribem així a les 10 i 5 minuts del matí i continua tota la informació, així, a Onda Cero.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Activitats. Entra en dival.es i descobreix tota la programació. Diputació de València, Centre d'Assumptes Taurins.
1: Onda Cero València,

0: Seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans ja el primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50 amb una protagonista pràcticament única i clara. La calor en apenes 40 minuts a la 1 tot el territori entrarà en avís d'EMET per altes temperatures, roig a les comarques del litoral de València, taronja a la resta de la comunitat i groc a la costa de Castelló i interior nord. El termòmetre marca ara mateix valors que van des dels 27 graus de la tinença de Benifassà fins als 31 de Requena i Utiel o els 38 d'Ontinyent i Cocentaina. Molts municipis estan limitant les activitats a l'aire lliure, cancel·lant actes oficials o modificant la jornada laboral dels operaris municipals, com és el cas de Cullera. Connectarem amb la Ribera per a saber com va el dia ahir després de superar els 45 graus fa apenes només uns dies. Més enllà de la calor, l'actualitat d'avui, ho direm bé, passa també per Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, després que un edifici sencer col·lapsar la passada nit. No hi ha víctimes personals, però perquè es va desallotjar el veïnat pocs minuts abans, però l'edifici ha quedat en no res. És en estos moments una muntanya de runes. Hi ha un edifici pròxim, també desallotjat, a l'espera que els tècnics municipals el revisen. I tindrem també alguns apunts de la crònica de successos i de tribunals en el cas concret de Castelló. Estes i moltes altres més notícies les contem en 1:30, a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maven.
1: Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Soy eufórico, hombre, no, macho. Después del partido de ir, ¿cómo vas a estar? No. Com tots els espanyols, eufòric, meravella, i totes les falles ahí mirant-ho i tal, ara, claro.
1: ¿Dónde estabas tú viendo el partido?
2: En casa, en casa. No, és que jo ayer curré, havia pleno de Junta Central Fallera.
1: És verdad.
2: Entonces ya cuando acaba el pleno pito flautes, dime, me voy a casa.
1: ¿Y van con la camiseta de España o no?
2: Algunos sí. La blanca, algunos, la que la tiene, perquè s'ha agotat. S'ha agotat, estan agotant les camisetes. Bueno, tot això és bonic, tot això benvingut siga, ¿no? Però... ella te dedica a ir, n'hi havia un pleno dels importants de l'última dècada, diguem, no? Que és el de venir de l'ofrenda, el pleno extraordinari que dona pas a si ahir se votava positivament, o sea que sí que se votava a favor de lo que la taula proposava, era lo que ja en parlat tantes vegades així, no? Lo de tres dies d'ofrenda, ta. Se traslada a l'Assemblea de Presidents el pròxim 21. Entonces ara la decisió la té l'Assemblea de Presidents de Falla, ¿vale? No és que l'Assemblea de Presidents de Falla tinga el marrón damunt, no. És una fiesta tan maravillosa, me parla valencià el castellà, una facilitat, una fiesta tan maravillosa que tiene un organismo tan potente que es que los presidentes de Falla cada mes pueden abrir tocar el corazón a la fiesta, ¿no? A operarla, cambiárselo, cuidarla, mimarla. O sea, cada vez entran en ellos son los médicos de esta fiesta. Entonces, creo que es muy importante también el fe de poder la Asamblea ser la que decidisca un tema tan importante. Ahir se decidís que passa, però és una opinió molt personal, te saps per què? Perquè ara estan tots escoltant la ràdio en 70.000 orelles en tal, i ara així, aquí tots som o buenos o malos. El problema és que jo te digui, ja porto dient temps, esto no va ni de vencedores ni de vencidos, pues al final va a ser de vencedores y vencidos. ¿Saps per què? Pues molt sencillo. Tu vas comprarte un cotxe blanc, jo comprarme un cotxe roig, al final uno dels dos, si es pas dos, si som germans, uno té que elegir al final. Uno té que estar en falla, té que estar content. O sea, no va complaure tots. Així n'hi ha... Mira, tinc un informe així damunt de Pilar Sant Francesc, un informe que aporta el conjunt de la fiesta, ofrenda acto esencial emotivo, considera que el debate sobre la possible tercera jornada ofrenda de abordar-se con una mirada lògica. Demà, si vols, ho tratem amb més calma. Este és la nota de premsa que envia el Pilar Sant Francesc, esta és la que envia la seu seria Mercat, que presenta al costat un informe tècnico i rechaza l'ampliació de l'ofrenda a tres jornades. A mi m'han escrit unes 40 pàgines, així el tens, me'l llegiré en calma, per mi que me'l llegiré, però és que també hi ha, jo tinc massa feina i soc sol és uno, ojalà quan ne siguem dos, entonces tindrem més temps per fer les coses, però almenys soc uno. Me'l llegiré per damunt, jo sentia que el consejal li diria lo de hasta inclús les mascletes de esos dies d'ofrenda, un moment. Me dona igual que és el sector que siga, l'agrupació que siga i d'on vinga. No desvistam un sant per vestir un altre, eh? O sea, que no se nos ocurris, que la festa té que avançar, però no toques lo que ja està, si està bé. Entonces, les canastilles, per mi són els moments més bonicos que té, quan entra convento, quan entra el Pilar, quan entra Espartero, quan entren moltes falles que porten la canastilla, per mi és un símbol de respecte i de carinyo a la Mare de Déu, ¿vale? La canastilla, que són enormes, que lluïssen una barbaritat, que la gent aplaudís, admira, i que me pareix també que en una comissió vol... Va, anem a veure... Lo que no anem a fer això és un desfile militar, que ja en el seu dia se feu, eh? Con otros gobiernos. I diguen, has vist lo que durà, Boro? Dic, mira, això és lo que durà. Tenim una dona que li fum dels peus de lo que ha corregut. Entonces, no, ni fem un desfile militar, això és una ofrenda. Se suposa, i és lo que jo pense, que això se fa per devoció, ¿vale? Que no tens hores. Que abran les falleres majors de València, són les falleres majors de València, ¿vale? Ningú té que decidir per les falleres majors de València. Això, primer,

el principal. No estic atacant a ningú, ni molt menys. Estic dient que teniu un foro maravillós, que és l'Assemblea de Presidents de Falla. Otros no lo sé. Boro Peiró ha defendido aquí 30 anys que l'Assemblea de Presidents és l'organisme més al·lucinant que té qualsevol festa del món, on els presidents se reuneixen una vegada al mes i parlen en la taula, debatixen en la taula, debatixen entre ells, debatixen i tal. Debatir, opinar. Però bueno, jo crec que és molt bonico. Ara, l'antesala de Emilio Polo sempre dia en Gloria Estiga, l'antesala del pleno de l'Assemblea és el pleno. Ara l'antesala de l'Assemblea són les redes socials. Perquè cada notícia que tu penxes, tot el món opina. Me pareix meravellós. Sempre que opines en respecte i tal i qual. Però està clara una cosa, jo estic mirant postures de diferents falles i diferents agrupacions, sectors i tal, tal, i te dic jo que van a haver vencedores i vencidos. Perquè, claro, ho esteu fent d'una forma... Jo penso que el que no pots fer és votar per el teu interès particular. I si tu estàs més afectat, hauries de demanar en l'Assemblea als companys que són presidents de falla, igual que tu, dir-los, mireu, el meu sector, la meva falla, jo m'he sent perjudicat per això, per això i per allò. No ho sé, tu el que tens que buscar és en consenso, buscar l'opinió, però no fer d'això una guerra, perquè s'està convertint en una guerra, eh? Algunos que tal, algunos que igual, molta gent que escriu, molts que són els que repeteixen que escriuen, que em pareix meravellós que la gent expressa la seva opinió. Però jo seguís defendent l'Assemblea de Presidents. Ahir, jo crec que és algo important que si ahir s'haguera votat negativament, no va a l'Assemblea, eh? A veure si m'entén, se queda en casa, se queda allí, ahí muere la proposta. Però jo no crec que no estigui oberta l'Assemblea a qualsevol proposta, a qualsevol cosa. El que no podem estar és si et deies en l'Assemblea. Però bueno, espere... De veritat, que això no sigui vencedores ni vencidos. Jo, ni han informes, ni han coses i comentaris de carrer, de barra de bar que dic jo, que estic sentint que algunos m'agarren el cap. Ni Boro Peiró té la raó, Boro Peiró, l'única diferència, que té un micro on poder expressar-se i altres tenen les redes socials avui en dia, ni tots tenen la raó. Però jo sí que pense que n'hi ha que pensar en molt de coco, perquè és una cosa molt important. Crec que és una de les coses importants que la festa de les falles s'enfronta en els últims moltíssims anys, ¿vale? I és algo tan tocho com és l'ofrenda. L'ofrenda mobilitza l'any passat a 120.000 persones, té pinta de que va mobilitzar a més persones encara, però el que n'has que argumentar, a uns diuen, és que, claro, això és la festa de les falles, i la festa de les falles el més important és la falla. Si tu en la teua falla apostes per la falla, si en la teua comissió apostes per la falla. És que, si obriguem el debat, va ser tan tocho i tan gran, tot el que anem a parlar, evidentment és la festa de les falles. Però fiquem en valor tots que és la festa de les falles, no fiquem en valor el nom falles. No, jo és que soy de falla, jo sí. Pues macho, a veure si n'aprendeu un poc més en la teua comissió, perquè planteu cosetes que... ¿vale? Entonces, si tenen que ficar-lo en valor, fiquem en valor de veritat. Però el debat no és que ara siga la festa de les falles, el debat és l'ofrenda, ¿vale? És que si fas els 16, els xurats, els xiquets, vale, pues anem a argumentar coses. Però jo desvestir un sant per a vestir un altre, esta casa no ho defendrà. O sea, moltes vegades te diuen, no, és que lo que hay que hacer es cambiar no sé qué, cambiar no sé cuántos, porque... no toques res, o sea, no lleves coses. Jo me recordo l'exaltació de la Fira Major de València, per mi és l'acte dels actes, és l'elegància. S'aplega a dir que suspendan les canastillas de flores, però per què? Però per què? No, és que se hace un poquito largo, pues te quedes en ta casa, tu i la teua fallera major, te quedes en ta casa. És que m'enfada, és que és veritat. No, és que el roig se hace largo, pues te quedes en ta casa, sopes i ja t'ho contarà Boro Peiró quan siga el moment. Sencillo. I mentre que sopes, tu t'olvides tal i qual, claro. Entonces, anem a fer les coses, pense jo, no, en serio, que la festa és molt tocha, que la festa és molt gran, que pensem, que debatim, que consultem en els companys, en les agrupacions i en els sectors dels companys, en les falles companyes i dir-los... A mi me pareix bé, me pareix mal, però el bonic és debatir. Si lo més gran que té esta festa les falles és obrir la festa al món i al món, no, al fallero, que el fallero tu esta nit en vas a la teua falla, que imagina que lo que faran tots els presidents i senyores, això que fem? Pues mireu, això és un sector, és un altre sector, jo penso que tal, tu que penses, fas un debat en la teua falla i ja està, més és xulo. I després fas debat de la teua falla i tu te'n vas en l'opinió de la teua falla o del teu sector, la teua grup, això és el que tu creus que tens que fer. Però per lo menos debatim, però no convertim això en una guerra perquè no portarà ningú puesto. Saps per què? Perquè el qui és guanyant, i ho ha dit repetir milions de vegades, aquella famosa vegada que jo baixava de l'Ajuntament de València, que se feien les assemblees allí, i digueren dos presidents, otra vez nos cargamos a la mesa, que era Félix, en este cas, i la seva taula, i jo no puc aguantar i dic, no, a Félix no te'l carregues, eh? És la festa la que guanya i la que perd. Si això s'ha votat per bé, la festa guanya. Si s'ha votat per mal, en el any la festa se ressentirà. Entonces, que tinga molt clar la gent que esto no va de vencedores ni vencidos ni de res personal, va de falles.

0: i que els que avui estem així en una en X temps no estarem, però igual que jo no estava i sí que estava amb abuelo i amb els antepassats i sí que feren la millor festa, o m'han deixat la millor festa que ells han cregut, nosaltres tenim l'obligació moral de deixar la millor festa als que vinguin darrere, ¿vale? I ja està, i cuidar als que vinguin darrere. He dit, no sé, no, però ho dic en serio, però jo és que sí. No són estar el problema si tens oportunitat
1: de poder... Hay que pensar en la fiesta.
0: De poder no, debatir i poder mismo. Parlar. En semisant de raspeix el que estan fent plantant avui.
1: Toma.
0: En, sí, en esta calufa, tia. Perquè ets tu l'ofici d'artista. S'ha suspès pràcticament tota la fira, bueno, s'ha suspès totes les activitats a l'àrea lliure, a Iron de Nato Roja, tia, en l'últim moment, eh? O sea, 8 i mitja, que crec que ha el comunicat. Sí. Però bueno, más vale per venir. Teníem por perquè havia anunciat a Emet i a Ceco Valdés que sí que podia haver una... Lo que pasa en la Medusa, que era dicha bomba de calor,
1: sí,
0: ¿no?
1: Un
0: que
1: reventón térmico.
0: Reventón térmico sí. Y tal, pues chico, pues se suspend y ya está, y no pasa
1: pues
0: res.
1: Pues sí, mejor, claro.
0: Sigue la fecha para el campeonato de... para la final de la Champions de Espleba, que era ir per Eixample, s'aprofita el dilluns, que és la final de Truc per Xis Dominó, i quan sapiam els guanyadors... un xicot de descans i s'empalma ja en la Champions d'Espleba. N'hi ha que anar reubicant, evidentment, en este calor sí que és veritat que el millor és quedar-se en casa, ficar la ràdio, sentir Onda Cero
1: i ja
0: estudiar Història de Benaguasil, per exemple, aprofitar el dia o fes un cursió d'inglès, el que tu vulguis.
1: Ahí tienes para rato, eh?
0: I ja està, he dicho.
1: I ja està. Sí. ¿Y para hoy de la Feria de Julio?
0: Pa avui res.
1: Para hoy nada.
0: S'ha suspès tot. Està tot aplaçat, està tot reubicat i anirem comptant fetges com, com avui actuava Javi Vila, el bon amic Javi Vila, tal i qual, per exemple, el playback tal, el concert d'Ibero s'aplaça, evidentment en este calor la gent no va. De fet, hi havia un acte també d'una entrega de premis de la Universitat Politècnica en companyia de la Falla o Universitat Politècnica, molt xulos, a més les Falles i la Ciència, la tercera edició anava a la Fira Major de València i de més, i este matí ens ha plegat un comunicat de l'Ajuntament de la Fira que també suspenen aquest acte i que ja buscaran una, la placen, ja buscaran una altra fecha, crec que és important també. I ja està, tu què vols?
1: Pues nada, jo te quería preguntar...
0: Menjar-me-lo de postre? Menjar melons? Minxar...
1: Tu, sí, jo te melons, quería preguntar que què vas a hacer, qual és tu plan del domingo para ver la final? ¿Tienes plan ya o qué?
0: Pues estic també pendent d'una altra cosa.
1: A veure.
0: I n'hi ha preseleccions. A la mateixa hora, l'última. No sé el que van a fer. Si van a fer-la, si van
1: bueno,
0: a levantar-la, si van a traçar-la... Si m'ha atrasat, no ho sé. Entonces, també estarem pendents perquè, claro, és una final de la Copa del Món, no?
1: És la final.
0: No ho sé. Estarem pendents també si ells, això són els delegats del sector el que dirà si... Entonces, no ho sé. Jo veuré la final, sí.
1: Claro. ¿Y sabes con qué la puedes acompañar? Pues con cualquier producto de frutas bollo, por ejemplo, sobre todo de melons, exactamente. Sí, de esa sandía tan espectacular, reconocida con el sello sabor del año. Y ya está, y poco más, a disfrutar del triunfo de España.
0: Ya está. I el triunfo a Espanya. Després jo si vaig a celebrar-ho, perquè anem a guanyar segur, el 18 en Cirsa.
1: Hombre.
0: Casino Cirsa. Perquè tenen
1: el... Però vas a celebrar-lo antes del tiempo.
0: Sí, tenen el Golfus
1: Cabaret. Mira si estàs seguro.
0: Claro, jo estic segur ja. Igual que estava segur que anàvem a passar demà, igual que estic segur de que...
1: No sé. Hay que confiar.
0: No, Alejandro no me fía, perquè Alejandro es pronóstico chiribía, no acerta una, macho. Vamos, no acerta una. Va, 3, 4, 7, venga. Un desastre. Si totes les previsions que fas són iguals, jo, per lo que diga el moniato este, jo, al contrari. Apostarem allà, a veure
1: què passa. Venga, viernes hacemos la porra.
0: Però ahí estarem, en el casinocirsavalencia.com. Ja te dic jo que són les millors coses que la millor opció que tens per aquest estiu, fresquet, ahí dins, espectacle en directe, sopar, tot una meravella, te oferís casinocirsavalencia.com. Jo és que quan vaig tant, la gent se creu que és publi, esto no és publi, esto és un consell que vos dona Boropeiro. Ojo, cuidado,
1: Pues ya está, bueno, poco más, nos marchamos y volvemos mañana a la misma hora. Adiós, que sean felices.
2: Más de uno Valencia, Onda Cero.
3: Hoy venía pensando en España, el Mundial y la final.
4: ¡Comienza el partido! ¡Somos España! ¡Vamos a por todas!
5: Viene para el remate de Oyarzabal. No puede Viñe, se lo va a quitar Lamine. ¡Ojo!
6: ¡Penalti!
5: ¡Penalti a favor de España!
6: ¡No te creo!
5: ¡Vamos!
6: ¡Penalti! ¡No te creo!
5: ¡Falta de Miguel preparado para lanzar!
7: ¿Quién reza por ahí?
5: ¡Para la selección española!
7: ¡Venga, vamos!
5: ¡Ahí está!
7: ¡Vamos, chavales!
5: Minuto 21 de juego, primera parte. Vamos, ¡pierna izquierda! ¡Va Oyarzabal! ¡Va, va, va! ¡Gol!
8: Para la acción por banda de Pedro Porro. Aguanta perfectamente el pacense. Se mete entre líneas, tira la pared. Bueno, movimiento de Albo.

0: lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: Calor generalitzada i forta, però especialment concentrada a la Ribera, a la Vall d'Albaida i el Comtat, que marquen ara mateix la màxima amb més de 41 graus. Què tal? Bona vesprada. Avís roig per altes temperatures a l'Horta, Camp de Morvedre, la Ribera i la Safor. Taronja a la resta de València i Alacant i termòmetres una miqueta més frenats. Això sí, a Castelló. Risc d'incendis forestals màxim i extrem a tot el territori. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Jornada molt adversa, diuen des d'EMET, per la calor que estem tenint i que tindrem en els pròxims minuts i hores. Calor extrema, avís roig a les comarques litorals de València i avís taronja a la resta de la comunitat, excepte a la costa de Castelló i interior nord, perquè ahir l'avís per altes temperatures és groc. Ja de cara a la vesprada, també important, avisos d'EMET per tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades de granís. També en eixe format d'esclafit humit. Haurem d'estar pendents, per tant, de possibles conats d'incendis forestals. De moment, 1:52, la Ribera espera, com és costum, una especial incidència de l'onada de calor als seus pobles. Ja ho avançàvem en portada. La comarca va registrar fa només uns dies la temperatura més alta de

0: tota Europa, a la Pobla Llarga, amb més de 45 graus. Els ajuntaments han pres, clar, per avui mesures especials. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
1: El CIRA s'ha posat a disposició de les persones sense llar el refugi climàtic de Creu Roja. També s'ha decretat el tancament dels paratges naturals municipals de la Murta i la Casella, així com del cementeri municipal. A Cullera, els operaris municipals que treballen a l'exterior han acabat la seva jornada laboral a la una de la vesprada. Per la seva banda, a Benifaió, el consistori ha suspès l'escola d'estiu i recomana als hostalers tancar les seues terrasses en les hores de més calor. A més, a l'Alcúdia i al Balat de la Ribera, l'entrada a la piscina avui és gratuïta. Però no només avui preocupen a la Ribera les altes temperatures, sinó també els fenòmens costaners que podrien produir-se de vesprada, com ara tempestes seques, ràfegues molt fortes de vent de curta durada o esclafits, com el que en 2022 va afectar la ciutat de Cullera i que va provocar la mort d'un jove i desenes de ferits en la celebració del Medusa Festival.
0: Avís màxim també al Camp de Morvedre per altes temperatures i pel risc extrem d'incendis forestals. Tenim ahir la Serra Calderona. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
2: Els termòmetres podrien aplegar avui als 42 graus en alguns punts de la comarca, per la qual cosa l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís roig durant les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol, mantindre's ben hidratats i extremar la precaució amb menors i persones majors. A Sagunt, a més, l'Ajuntament recorda que el municipi disposa de més d'una trentena de refugis climàtics. La preocupació se centra també en l'elevat risc d'incendis. Des de l'inici de l'estiu s'han registrat prop d'una decena de focs a la comarca, el més important a Estivella, on van haver d'intervenir fins a 5 mitjans aeris. Això se suma a la previsió de tempestes seques i fortes ratxes de vent durant aquesta vesprada, un escenari que incrementa el risc en un entorn molt pròxim a la Serra Calderona.
0: Este enèsim episodi de temperatures altes coincideix temporalment amb el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que és avui perquè el canvi climàtic està cobrant-se vides, i un exemple destacat el tenim, qüestions de gestions i polèmiques a banda, el tenim a la Dana, Andreina Pietri.
3: Segons Ruth Moyano, representant dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, és necessari tindre en compte els reptes als quals ens enfrontem.
4: Amb l'objectiu de visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
3: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre, planteja com fer front a les seues conseqüències.
5: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
0: I és que patim nosaltres perquè patix el medi ambient. Les brises marines del Mediterrani són cada vegada més febles i perden aquesta capacitat per a alleujar la calor a les ciutats de la costa. I ho revela així un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació que ha analitzat més de 4 dècades de dades meteorològiques. Alejandra Carrillo.
6: La investigació conclou que les brises en la costa mediterrània espanyola s'han debilitat un dècet des dels anys 80 i que este fenomen s'intensifica durant les onades de calor, ens ho explica la investigadora Xalenis Bedoya Balest.
7: El cambio climático no solo provoca más olas de calor, sino que también debilita uno de los mecanismos naturales que ayuda a aliviar ese calor. Comprender estos cambios es importante porque una brisa más débil implica más estrés térmico para la población, una peor ventilación de la contaminación y cambios en la formación de tormentas de verano.
0: I a Suevar, a l'Alt Palància, ha estat este matí el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, que ha reivindicat des d'allí la ramaderia extensiva com el millor tallafocs natural per a previndre els incendis forestals. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
8: Durant la seva visita a una explotació de boví afectada per l'incendi de Soneja i Azuévar, que ha calcinat prop de 184 hectàrees, ha destacat que el pasturatge reduís el combustible vegetal i frena l'avanç del foc.
9: Y aquí las únicas zonas donde hubo una barrera al fuego, un cortafuegos natural, es aquel trabajado durante el invierno por ganaderos y por agricultores.
8: El conseller també ha recordat el suport a Machudes a la competitivitat, la modernització, la digitalització i el relleu generacional per a garantir, diu, la continuïtat de les explotacions ramaderes.
0: pràcticament una i 57, esta passada nit col·lapsava per completa Benetússer a l'àrea metropolitana de València un edifici de 3 plantes desallotjat prèviament a temps pel veïnat, per la qual cosa no va deixar cap víctima mortal. Un esdeveniment enfosquit per eixe partit de la selecció espanyola de futbol, però que, una vegada aclarit el dia, este matí s'han començat a esclarir les possibles causes i els protocols d'actuació. Andreïna.
3: Així ho detalla Paco Márquez, intendent cap de la policia local de Benetússer, que explica quins són els passos a seguir.
10: De momento ahora lo importante es asegurar sobre todo una zona que nos queda pendiente, de que estamos en ello, y ver que el trabajo de los peritos y los técnicos antes de iniciar el desescombro se tiene que analizar y luego habrán una exigencia de responsabilidades y tiene que estar todo muy planificado.
3: Ángel Arbona, propietari de l'edifici que ha patit la solsida, confirma que són 3 les famílies afectades i tindran una reunió esta vesprada amb l'Ajuntament de la localitat per a trobar una solució a on allotjar-se. Mentrestant, s'està en permanent contacte amb ells per atendre necessitats bàsiques i se'ls està oferint suport psicològic i assessorament legal.
11: La qüestió és que s'han salvat de milagro, perquè si esto passa una horita y media más tarde, pues no hay pisipilla, la gente durmiendo... hubiéramos tenido una desgracia pues mucho mayor.
0: La Policia Nacional ha detingut a Castelló de la Plana, canviant ja de tema, un home acusat de coaccionar a xiques menors d'edat en xarxes socials amb la intenció d'aconseguir fotos i vídeos íntims seus. El detingut, que té 42 anys, utilitzava perfils falsos a les xarxes per a contactar amb les seues víctimes. Juanjo.
8: L'investigat ocultava la seua verdadera identitat en aplicacions de missatgeria per així guanyar-se la confiança de les víctimes i poder obtindre unes primeres imatges o vídeos íntims. La investigació ha permès esclarir fins al moment 4 fets delictius comesos sobre 4 víctimes menors d'edat en territori nacional. I no es descarta l'esclariment de nous fets després de l'anàlisi de dispositius intervinguts per la policia. El detingut ja ha sigut posat a disposició judicial.
0: La Policia Nacional incorpora des d'avui més de 150 alumnes en pràctiques que reforçaran este estiu i durant un any les comissaries d'Alacant. Pepe Requena.
12: Estos nuevos policías se repartirán entre las distintas comisarías de la provincia y su llegada coincide con la temporada estival, una época en la que la población provincial, sobre todo en la costa, aumenta de forma considerable. Por ello se hace necesario reforzar los dispositivos de seguridad. Manuel Pineda, subdelegado del gobierno en Alicante.
13: Vienen en una época que aquí pues se recibe bastantes visitantes y de alguna manera van a servir también para reforzar todo lo que son esos operativos que ya la Policía Nacional tiene dispuestos y preparados para lo que es este verano, para que haya una seguridad ciudadana.
12: Ahora inician un periodo de prácticas de 12 meses que les permitirá trabajar junto a policías con experiencia y conocer de primera mano el servicio diario antes de incorporarse definitivamente al cuerpo.
0: Insistim, precaució i prevenció amb la calor. Arribem a les 2.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: De la tarde, la una en Canarias. ¿Qué será? Será la incógnita que se despejará en un ratito. ¿Qué será? Porque será el próximo domingo. Será o contra Inglaterra o contra Argentina. La final del Mundial que disputará la selección de Luis de la Fuente en busca de su segunda estrella. El orgullo nacional del que hoy se apropia hasta el apuntador. Al fin y al cabo, el sentimiento colectivo entusiasta de Victoria Patria ayuda a sobrellevar el calor y los disgustos.
16: La ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano. Así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer.
15: Es mucho más amable la gesta de llegar a una final de un mundial de fútbol, minimizando el poderío de una Francia multicultural, con permiso de Rajoy. Es más amable la victoria, claro está, que la ristra de noticias judiciales sobre enchufes y nepotismo, sobre tramas urdidas para desbaratar procesos judiciales sobre enchufes y nepotismo. Que si el hermano y el cargo a dedo, que si la presidenta del PSOE ante el juez, que quiere saber cuánto sabía Narbona de la trama de las cloacas. Este es el episodio de hoy. La comparecencia como testigo ante el juez Pedraz de Cristina Narbona, que puede terminar con la imputación formal en la causa del propio Partido Socialista. El presidente pasó palabra ayer y lo hace de nuevo hoy, mucho más amable, ocuparse de la foto para la historia cargada de simbolismo, la de una enorme grúa retirando la verja de Gibraltar. Momentos históricos hay demasiados últimamente, igual por eso la puntualización de Sánchez en este simbólico acto. Estamos haciendo historia, ha dicho el presidente, historia de la buena.
17: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas.